0: Bonsoir a totes e a totes. Sejam no centre cultural occità d'Albicès, sus Radio Albicès, en partenariat amb RCF País Tornés. Duei su a me vautres Nicolo, Renat e Zilabert per presentar l'emissió. De Muran, amb l'escrivant de Boirou, amb ens batut, e en han descobrit tres nouvelles racontes tirats de son llibre de que suscos gran paire. Ara, en has augi, cinema a l'escuola, l'alfunieros e lo forcezaire. Lo primier raconte nu fa tornar en re al debut de las annadas de 1930. En an dins una escuola, un pel premier cuop se fa la foto de gesculans. E calques annadas plus tard, lo cinema arriba dins aquella escuola. Nicola.
1: Nostro primier de foto fatto all'escuola dato de 1931. Per pas gastar troppo pelliculo, las dos mestros, Madame Bru e Madame Gabriac, avieu pargat ensemble los enfants pitius e las fillos belos. N'eren din los cincando. Los bels esquillats darrè e los pitzinels assetats davant e, per terra, serioses como de duganels. Braces cruzats per pas bulega brico al moment que debió espelir l'auxelú. Aquelo foto nos apareguet como un meraviglio, mai que xagueso pas que negre e blanc. Forso familios coneixeu pas encara aqueles imatges o portrets.
2: Calguet esperar de 1936 per veire lo primer cinema a l'escola. Fuet Monsieur Gabriac, l'home de la mestra, que prenguet aquella iniciativa maturada. Finis la gent retos com de pals. Amb el cinema, va qui que tot volegava sur l'image écran. Aquel écran, per dir, fue xucre un lençol blanc expandit sur el tableau negre. Monsieur Gabriac havia passat tot un dit sous per carretza de la vila e qu'il y a dins sa classe tot un mecanico de boetos, de rodos e de fial al fond de la sala. L'huel magic de la machina era entre miet dos bobines belos. La de naut portava la banda dels imatges e la de baix la de viore sapre e l'escauten. Totes les finestres eren tampades amb de cobertes per fer lo cuc.
0: Abans de començar, lo mestre nos expliquet poscientosament qu'anaven assistir a una scena de caça a l'hippopotame, o quel futral de bestiaça que viu dins lo flume l'arce de l'Africa al país apelat Congo. A me xot simbolo lungo de Belonier, lo nos havia situït a quel país de negres sur la carta bella Vidal la Blache. Nautres, braces cruzats, eren aquí, xerrats xubons, muts e crentuges, preste a biotzar pel mirar.